Pierre Molès, trobem zics com boa. Zinc tertan íntegro a cartot. En un microm en magnífic entuint. Desgarrat estem a Valoví Polbuny. Ei, amb l'es, trobem zics com boi. Es inter tan íntegre lo acertot. En únic rom en magnífic entuint. Desgarrat estem a Valoví Polbuny.